0: tal vegada n'hi ha molts de nosaltres que no tenim una casa directament en propietat, no? N'hi ha que mos hem de mudar cada dos anys. Veiem com aquestes cases que abans formaven part de barris on hi havia un sentit de comunitat i un sentit de cultura pròpia van desapareixent, no? I per això també aquesta reflexió de que és una casa, i ella anem a fer diverses preguntes de, en relació amb això, no? Una casa, si està buida és una casa, no? Qui ocupa els nostres barris i si això significa el mateix que habitar-los o no? I un poquet d'aquestes reflexions.
1: Qué buena pregunta. Y ahora que estamos, ¿no?, con este debate, porque la situación es muy sangrante en esta comunidad autónoma, el acceso a la vivienda. Si una casa está vacía, ¿es una casa? Me parece que es la pregunta. Es una gran pregunta que voy a utilizar. Me la voy a apropiar, si me dejas, Aina, porque es una... Pues sí, es que a mí me hace reflexionar y mucho sobre lo que estamos viviendo, porque efectivamente hay muchas casas en nuestra comunidad autónoma y muchas casas vacías y muchas personas sin casa, efectivamente. Y Emma, de Gran Bolsa una casa, así es como se llama este libro, y yo añadiría que el 85%, por esto que decías ahora, el 85% de los jóvenes de Baleares podrían decir de Gran Bull tenía una casa, ¿no? Solo el 15% logra emanciparse, ¿no?, de los menores de 30 años en nuestra comunidad.
0: Exacte, un poquet també la gràcia d'aquest títol, que jo crec que té moltes interpretacions i relació amb diferents temes de la novel·la. També era un poquet jugant amb això de me vull convertir jo en una casa perquè és que ja no sé com fer-ho, si no, per tenir-ne una, no? Ja no... És un concepte un poc abstracte per segons quins col·lectius de la societat ara mateix una casa.
1: Sí, i además... Fíjate, ¿no?, en ocasiones ponemos este ejemplo, ¿no?, cuando hay una tragedia y es verdad que lo importante es salvar vidas, ¿no? Cuando no hay pérdidas humanas, escuchamos a esas personas que dicen, lo he perdido todo. Lo he perdido todo es perder tu casa, ¿no? Esas personas, no sé, las víctimas de la Dana, ¿no?, que salvaron su vida, pero te cuentan, ¿no? Lo he perdido todo. En ese perderlo todo es, he perdido mi casa.
0: He perdut ca meva i he perdut el carrer on jo sempre havia viscut, no? El lloc on jo he crescut i que m'ha vist créixer a mi i que ha anat evolucionant d'una manera externa a mi, no? Sembla que els barris han d'evolucionar amb nosaltres i han d'anar en concordància, ha de ser una cosa lògica, però que ara mateix no ho és. Ara mateix els barris evolucionen per una banda i nosaltres ens quedem allà una mica sense saber on pertanyem, no?
1: Clar, ¿en què barri estàs pensant, per exemple, ara mismo, Aina?
0: No, bueno, estic pensant en el barri de la novel·la, que està inspirat en barris de Mallorca, costaners, un poc en general. Me va inspirar bastant en el Molinar, per exemple, però ja t'he dit, podria ser realment qualsevol barri.
1: És que esa pèrdua de identitat, és veritat que nos afecta personalment, no? Cuando uno no sabe, uno sabe de dónde viene, pero no es el mismo sitio en el que está. Hoy en día, ¿no? Dices, bueno, yo nací aquí, ¿no? Estoy pensando en un vecino del Molinar, por ejemplo. Yo vaig néixer en el Molinar. ¿Y en qué Molinar vive hoy en día, no?
0: Clar, quan el paisatge canvia tan radicalment, és inevitable que canviïn les maneres de relacionar-nos també amb la gent que viu allà, les maneres de consumir, que també és una part fonamental de la nostra societat, no? I aquesta pèrdua d'identitat jo crec que va molt lligada a la pèrdua del sentit de la comunitat, que dèiem abans, no? I en el fet de ja tal vegada no coneixes el teu veïnat, per exemple, sí, no coneixes llocs que abans eren també una segona casa.
1: De Gran Bull ser una casa abordes qüestions com la salut mental, los traumas, los estigmas, las relaciones de dependencia emocionales, ¿no?, que vamos teniendo a lo largo de la vida. También hablas de esa pérdida de esos espacios a los que pertenecemos, ¿no?, y que ya no existen, pero también es muy importante porque es una novela sobre la resistencia, ¿no?, la capacidad que tenemos los seres humanos de resistir, de seguir reconstruyéndonos, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de reconstrucción para Emma?
0: Sí, jo crec que és una lluita amb ella mateixa, en el final, és un poquet el que dèiem en el principi, no? I una...

0: Lluito per confiar en els seus vincles, que moltes vegades són el que la sostenen, no? Les amistats, la relació amb sa mare és una mica turbulenta, però a la vegada també la sosté, no? També la fa sentir ancorada en el present i aquí és ella. I les relacions sexoafectives, que també són turbulentes, però que al final marquen les diferents etapes de la seva vida. També els ingressos, que és una cosa que ella està una mica en contra o no s'hi troba segura, però al cap i a la fi torna a ser un refugi d'aquests que són inevitables, no? I a poc ella anar acceptant la facilitat que li pot donar la vida, no?
1: Una vez más, hablas de heridas muy profundas, de heridas muy íntimas, ya lo hiciste en tu anterior novela, Els dies bons. En esta nueva novela, en la sinopsis, explicas que Emma es una joven que escribe para no desaparecer. ¿Para ti qué supone, qué representa la escritura en tu vida, en la vida de Aina?
0: És una cosa que va canviar molt. No te sé respondre perquè un dia me sé que escriure hi significa una cosa i l'endemà és una altra. Però bé, en general, el que sí que intent que se mantengui sempre és que sigui un joc. Que sigui un joc que ho pugui gaudir, però també que hi hagi un component d'aprenentatge, d'incomoditat també per mi mateixa a l'hora d'escriure, no? d'explorar incomoditats que m'envolten, dels malestars que m'envolten i que no siguin només meus, sinó que pugui conèixer realment el que tenc a prop, que al final són moltíssimes coses i això, un poquet aquest equilibri entre el plaer, la incomoditat, la joguera i les ganes d'aprenentatge i d'entendre, sobretot.
1: És veritat que exploras en ocasiones heridas que són molt profundes, no? que sean tuyas o no, al final las estás abordando, no? Vas hasta el fondo de todas ellas y eso sin duda, bueno, pues tiene que ser incómodo, no? Aunque lo veas desde la distancia, pero como escritora, al final te estás metiendo en esa piel y en esos sentimientos y emociones. ¿Cómo es?
0: Sí, per mi és un exercici d'empatia, sobretot. I això és el que m'interessa quan escric, entendre com se sent la gent que decideix compartir les seves experiències amb mi, que al final és un acte molt generós per part seva. I jo intent comprendre-los en el màxim per poder escriure d'una manera respectuosa, d'una manera empàtica, sense caure en el morbo, no? I per mi és això, un exercici d'empatia i de comprensió, sobretot.
1: Aina Fullana, m'agrada molt com mires el món i des de on el veus i en tus novel·les. Y me encanta el título de esta última novela, De gran vull ser una casa. Jo també, Aina Fullana. Esta tarda lo presentes a Drac Màgic.
0: Sí, mos veiem allà.
1: Allà mos veurem. Moltes gràcies, Aina.
0: Moltes gràcies.
1: Nosotros seguimos.